0: is your summer radio station.
1: Aye.
2: Fonzie! D.Y.

Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: xarxa i per tot el món.
1: RipollesFM.cat.
2: Separats tirant la canya a prop de la plaça d'Espanya, hipsters amb barba i ulleres s'han perdut per les cotxeres.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Ja són les 9, us parla Eduard París. Protecció Civil activa l'alerta del pla Procicat per calor intensa davant un episodi que s'allargarà durant tot el cap de setmana. Les comarques amb més probabilitat de superar el llindar d'aquesta calor són el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. I avui la calor s'estendrà de forma generalitzada a tot el territori. En aquest sentit, els agents rurals també activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. Són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. El nivell 3 d'aquest Pla Alfa per perill alt d'incendi també s'activa a 356 municipis de 32 comarques. I en successos, el jutjat de guàrdia de Badalona ha decretat llibertat amb mesures cautelars per a la mare del nadó trobat mort dimecres dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La dona ha estat detinguda aquest passat dijous i ahir ja va passar a disposició judicial. La magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa compareixences periòdiques al jutjat. I més successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. La titular de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. La causa queda oberta per presumpte delicte d'homicidi, per abandonament de menors i també per maltractament animal. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la pàtria potestat dels altres fills que tenen en comú. I en plana política, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha instat el grup de Junts al Congrés a esmenar el nou finançament durant el tràmit parlamentari per, segons diu, no perdre la finestra d'oportunitat. En declaracions a Catalunya Ràdio aquest matí, Romero ha dit a la formació de Míriam Nogueras que no se sap si aquesta oportunitat encara hi serà d'aquí a un any. I en aquest sentit, la consellera espera que el govern espanyol de Pedro Sánchez sap que haurà d'oferir alguna cosa per convèncer Junts. Així mateix ha reiterat a Junts que a Catalunya hi ha un clam a favor del finançament. Romero ha insistit a aprovar aquest nou model al Congrés abans d'acabar l'any perquè entri en vigor al gener del 2027. I en els esports, a segona divisió, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a 4:45 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora. Carnisser, carnissera. Dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972-703-111. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
5: Let's go tonight. De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre a Ripollès FM.
6: Hey guys, I'm Kygo.
7: Hey, what's up? It's Khalid.
8: Ripollès FM.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, com és habitual, amb les salutacions de Jordi Casas, un servidor, recuperant tota aquella música dels anys 70, 80, 90 i també una puça, un pulsim dels anys 2000, però no els actuals, sinó a començaments dels 2000, allò ja enganxats pràcticament a finals dels 90. Més endavant tindrem a l'Esteve Llop i saludem, estigueu fent el que estigueu fent, a tots vosaltres i a totes vosaltres que m'esteu escoltant, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent, o bé en línia, o bé des del podcast d'iVox, d'Apple, també directament a Spotify, tot i que es queda trabat, sempre us ho dic, ho recomano, iVox i Apple Podcast, que van finíssims. També la gent que m'escolteu, com és tradició, a la ràdio, a la FM, per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé a l'Empordà, a la Selva de Girona, a Girona Capital i tot el Gironès, o a Manlleu i tot l'Osona, o, per exemple, el Vallès, el Maresme, el Baix Llobregat, Barcelona i tot el barcelonès, òbviament l'àrea metropolitana, i el Bages, a l'Anoia, també a la terra de Ponent, a la terra ferma, terra de cargols i cargolades, per excel·lència Lleida, també a Andorra, a Ses Illes, a Formentera i Ibiza,

tan preciós a la vora del mar, a la província de Tarragona. Molt bé, com és habitual, tindrem un carregament de música per a tots vosaltres. I res, fa algun temps varen tenir una notícia molt dolenta. Aquella rossassa que cantava fantàsticament bé ens va deixar. Òbviament, el que farem ara mateix és recuperar una de les cançons més exitoses de Dolly Parton. Això es deia 9 to 5, de 9 a 5. La música de Dolly Parton. Sempre et recordarem.

Molt bé, companys i companyes, això és per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, el Hit Parade, ara també a la televisió, a la TVT, Canal 39, per Barcelona, Vallès i Rodalies. De fet, no arribem a tota Europa, però a poc, poc a poc. Molt bé, aquest noi va versionar el Surfing USA de Beach Boys i també va cantar això de I was made for dancing. Vaig estar creat per a ballar. Ell es diu Leif Garrett i era un dels actors de 3L Carretera. Suposo que ho recordareu. Molt bé, els creadors de Such a Shame són Talk Talk, It's My Life.

rock de rock and roll amb la reina del rock and roll, Anne May Bullock. Ens va deixar fa alguns anys, però havia tret cançons brutals, Private Dancer o aquesta d'un àlbum del 1986 que es deia Breaking Every Rule. What you get is what you see. El que tens és el que veus, o el que tindràs és el que veus. Tina Turner, donant pas ara mateix a una noia que es deia Eartha May Kitt. Directament des de Carolina del Nord, una dona que ens va deixar l'any 2008 als 81 anys. Nascuda el 1927, This is

de l'època del High Energy Devlin Thomas amb Hazel Dean. Això es deia directament Searching, I got to find a man. Estic buscant i haig de trobar un home. Bé, això no ho dic jo, ho diu Hazel Dean.

Sandy, què has respost amb aquella cançó que diu Radio? No, no diu Radio, diu Lady O. Aviam si us pensàveu que el locutor era asiàtic.

Smiths, There is a light that never goes out. Hi ha una llum que mai surt, no? Allò es deixa veure, no? Eren de Manchester, avui dia es dirien de Talibans, però bé, són de l'època aquella de Smiths, amb aquesta gran cançó donant pas. Sabeu qui és Fatboy Slim? Doncs Norman Cook, un dels membres d'aquesta banda que es deia directament de House Martins. Una miqueta més de pop britànic de l'època amb això que es deia...

0: direct hebben in als de Our House in the middle of the street. Els Mamnés amb una mica d'esca britànic dels anys 80. Recuperant aquesta gran època i aquesta música. Per cert, aviam, aquí al Hit Parade el que fem cada vegada, cada programa, és variar de música. Que hi hagi música dels 70s, 80s, 90s i també de començaments dels 2000s, per a tots els gustos. I qui té bon gust musical és aquest noi que tenim preparat ara mateix. Estàs preparat? Sí. Ell es diu Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Què tal, Jordi i amics de Hit Parade? Nou moment per posar el focus en una cançó en concret interessant des del punt de vista musical. Viatgem al 1984, moment en el que la banda britànica Level 42 començava a despuntar amb la seva música, doncs, descaradament, podríem dir, funky. Una cosa que ens sorprèn molt, perquè després ells van anar canviant cap a un altre estil musical molt més proper al pop o al synth-pop. En aquest cas, us portem una cançó que va ser de les més sonades en aquella època, mitjans dels 80, de la mà d'aquesta formació britànica liderada pel baixista i cantant Mark King. En aquest cas, es tracta del seu tercer treball, un disc que es deia True Colors i en el qual hi apareixia aquesta cançó que va ser publicada també en diferents formats i en diferents remescles. Jo crec que és de les més interessants de tota la seva discografia i és aquesta aigua calenta, Hot Water.

Hola, Jordi. Sí, aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Sóc més atractiu que tu i lo sabes.

actriu i cantant americana que es diu Liza Minnelli i que coneixereu perquè va ser protagonista a la pel·lícula Cabaret, no? Moment, doncs, els Pet Shop Boys, a mitjans dels 80, li varen crear aquesta cançó que es deia Losing My Mind, Liza Minnelli amb els Pet Shop Boys. Molt bé, ara mateix ens anem als anys 90, quan jo era més jovenet, i recordo allò tot ressecós. Estava al cap de setmana amb una emissora de ràdio molt gran i després ja hi vaig estar cada dia. Bé, massa hi vaig estar. Molt bé, aquí tenim una cançó que vaig presentar com a novetat amb Dance to Trends. Això es deia Power of American Natives.

els Weebles, el senyor David Bays. En David Bays, que bé, un dels millors DJs de Barcelona, de les millors sales, i que actualment viu a Manila i té el restaurant El Born, eh? Ho dic per si aneu a Manila. Ara m'acaba d'enviar un missatge i diu: Jordi, perdona que no contesti els missatges, però estic en una illa. I el tio envia fotos d'una illa fantàstica i paradisíaca. Us sona aquesta cançó?

una cançó de l'any de la Maria Castanya, de Mylène Farmer, que a començaments dels 2000 va reversionar des de La France la Kate Ryan. Això es diu Des del

0: Kate Ryan. Amb una cançó que es diu Desenchanté.
1: Dit per ell, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
0: Doncs gràcies, Reina. Ens ja retrobem la propera setmana. Oi, Esteve?
2: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, només en queden paraules per dir fet-les. Bé, ens hi retrobem la propera setmana. Us

Zonza. Λίπουλες FM. Jenny Martin.

0: dissabteros, dissabteres. Ja tornem a ser-hi un dissabte més. Així estem encetant el programa d'èxits i novetats. El fem dissabte. Amb el poder de l'amor. Huey Lewis and the News. Molt bon dia.
1: Aquí comença. Aquí comença. Fem dissabte. Fem dissabte.
0: Des de la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM, en aquest dissabte 5 de setembre. Dissabte d'estiu que compartirem amb tu fins les dues. Jo soc Genís Martínez i per mi és tot un plaer repassar la llista del Top 20, les novetats de la setmana i algun que altre record. I avui, edició molt especial, perquè el programa celebra el seu 8è any en antena. 1 de setembre del 2018 començava amb aquesta història del Fem dissabte. Doncs bé, ja han passat 8 anys. 8 anys al costat dels èxits. Gràcies per compartir-lo. Gràcies a la nostra audiència.
1: El Top 20 de la setmana. Fem
0: dissabte. Però com cada setmana tenim la llista amb les 20 cançons més importants. Número 20, Ugeli David Guetta, Shine.

0: Des del passat divendres, Alex Warren ja ha publicat el seu nou àlbum, Wild Child. En ell, cançons com Esmeralda Eyes, Ulls d'Esmeralda.
1: Fem dissabte amb Genís Martínez.
0: She Doesn't Mind, el clàssic de Son Paul en aquesta versió 2026 del Riviera. És novetat de la setmana aquí al programa. Gràcies per ser-hi.

és la boy band d'Orlando. Els Backstreet Boys i el seu número mundial anomenat Everybody. L'hem compartit per tu en aquest 5 de setembre. De Bausà, el projecte Electropop amb Lose Myself.

el sent conegut amb un tema anomenat Magnetic. Aquesta és la segona de les seves propostes. Un tema anomenat Love Myself.

Y para arribar a los cuartos, se pega una patita pausa. Nunca me quisiste. OBK. No marxis perquè en re aportem moltes més aquí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. Aquí el fem dissabte.

0: Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
1: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen, per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a man. And I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

Són històries incloses a l'àlbum Violator. Un dels àlbums més representatius de la carrera dels The Beach Mode. I en ell trobàvem històries com aquesta que hem escoltat aquí al Fendi Sabda, que es diu Policy of True. Què tal? Com ho portes? Dissabte 5 de setembre. Nosaltres acompanyant-te des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest 8è aniversari, inici de temporada del Fem Dissabte. Gràcies per compartir-lo amb nosaltres a través de la 107.9 i la 98.7. Preparat per aquí tinc a Brian Adams, el canadenc torna amb cançó de pel·lícula. The Ballad of Terry Fox. Com no, és novetat de la setmana.

sempre és benvingut aquí al programa La Música de Bryan Adams. Des del Canadà, amb The Ballad of Terry Fox.

0: que vindran.
1: En antena, Janís Martínez.
2: El remix de diumenge sense drama de Mon DJ. S'ha passat per aquí pel Fendi Sabdara. Arriben els Duran Duran. Free to love.

Han tornat en aquest 2026 els Duran Duran. Free to Love. I el proper 6 de novembre estaran en concert al Movistar Arena de Madrid. Única data a l'estat per veure la banda de Simon Le Bon. I una cançó que no podia faltar avui, el September de Earth, Wind and Fire. I és que l'estiu, mica en mica, ens diu adeu.

Clàssic entre els clàssics. Aquesta dels Earth, Wind & Fire. Sonant en aquest 8è aniversari del programa d'èxits i novetats. Del teu fent dissabte que compartim amb tu des de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM fins que siguin les dues. I en aquest inici de la 9ª temporada. Gràcies per ser-hi.

és l'avançada del que serà el seu nou àlbum. Des de la número 14 a la llista del Top 20 ens sona Taste Like Summer, la nova de James Blunt. Estem a punt d'arribar al migdia a les 12. Però abans ens perdrem per la terra de les confusions amb els Genesis. No marxis molt lluny perquè tornem enrere.

0: és l'àlbum Confessions 2, el nou àlbum de Madonna, on trobem aquesta cançó que hem escoltat per obrir nova hora i que es diu Dansteria. Què tal, com ho portes? Dissabte 5 de setembre, iniciant la novena temporada del programa, celebrant 8 anys a l'antena.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Del Fem dissabte, Say Something, Sonny Fodera i Becky Hill.

La formació de George Michael i Andrew Wrigley, els Wham, i un dels seus grans èxits anomenat Freedom. Els Wham, que el mes de desembre publicaran un vinil amb quatre cançons que van interpretar la seva gira a Xina durant 10 dies. Una espècie de regal de Nadal per les seves fans. Continuem des de Ripollès FM, des de Ràdio Sant Joan, en aquest dissabte estiuenc que compartim amb tu.

Te la presentàvem la setmana passada, Lucky Ones, la nova del DJ i productor Topic. I ara la cançó de la Vuelta Ciclista a Espanya. La formació Miranda. Despierto, Amanda.

Ja fa setmanes que te la presentem i s'està convertint en una de les nostres imprescindibles. Deep Deep amb Giotto. I per arribar als quarts i fer una pausa, Everlasting Love, la noia del Maria Magdalena Sandra, ens porta la desconnexió. Uns consells i tornem enrere. No marxis.

0: invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

Fem dissabte. On neixen els èxits.

especialitzat en fer versions. Ens arriba des d'Austràlia, Ciril. En aquesta ocasió s'ha atrevit a reversionar el Braille's de The Corrs. Ara arriba la veu de Teddy Swims. Mr. Know It All, des de la llista del fem dissabte.

0: ja va aconseguir en el seu dia el número 1 del Fem Dissabte amb The Door, amb Lose Control, i ara torna amb Mr. Know It All, Debbie Swims.
1: Recorda els clàssics de sempre amb Giannis Martínez.
0: Ens posem elegants per rebre Peter Gabriel, un dels seus grans hits, Sledgehammer, es passa per aquí, per la ràdio. Bon migdia.

I és que les grans dels 70, 80, 90, 2000 també tenen cabut aquí al programa d'èxits i novetats. El fem dissabte on neixen els èxits. I on espera ara la nord-americana Ava Max. La seva canció mundialista es diu Energy.

Escalant posicions a la llista del Top 20. Ava Max. Energy. Ara una altra versió. Betty Davis Eyes. Versió 2026 a càrrec de Chase Maverick.

0: Tot un clàssic dels 80 que torna en aquest 2026. El responsable, Chase Maverick. Betty Davis Eyes.
1: Totes les novetats musicals del món. Totes les novetats musicals del món. El Fem Dissabte.

És l'entrada més important de la setmana directa a la número 7. Un altre dels projectes de Ugel que fa setmanes que presentem. Moving to the Sound. Està imparable el DJ a ti.

0: Ahora amb la música de Karol G i Bruno Mars. Still. Col·laboració de luxe que sona des de la número 6 de la llista. Aquesta setmana han publicat fotos en les que diuen que poden ser parella.
1: I'm Tammy's Martinez, all the hits on the radio, oh yeah.
0: Veurem el que passa tot plegat. Are You Mine? D.O.D. Yeah. Són els següents convidats.

és la piloteta de platja més famosa de l'any 1997. Els responsables d'aquest hit són els Nalin and Kane, Beach Ball, èxit d'estiuenc, i el porta 29 anys, eh? Ja té 29 anys aquest hit. Nosaltres l'hem recuperat per tu des de la 107.9 i la 98.7 des del fent dissabte. Jamaica, bam, bam, una altra vegada, Google.

0: Let Me Forget You. El projecte Warriner.
1: Fem dissabte amb Genís Martínez.
0: És una de les cançons que t'hem presentat com a novetat aquesta setmana. Ara escoltem la número 4 amb YouTube.

el proper 18 de setembre avançaran una altra nova cançó que formarà part del nou projecte dels irlandesos YouTube. De moment aquesta, com et deia, es queda la número 4, que es diu Street of Dreams. La música de Bono Diez, Adam Clayton i Larry Mullen. I ara Olivia Dean, It's So Easy. Seguim amb sons elegants des de la ràdio.

És un remix del gran hit de Maroon 5 juntament amb Christina Aguilera. I aquest hit del nou mil·lenni que s'anomena Move Like Jagger. Ens esperen les més potents de la setmana. Després d'uns consells

L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: International Vibe.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
2: Welcome to Jack!

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Ahir vaig veure la Maria.
2: I com està la seva filla?
1: Encara és complicat, però es troba molt millor.
3: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.

Sweet July, la música de Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald, els components del State Dad, que el proper any 2027 faran una visita per les nostres contrades. Així ho han anunciat aquesta setmana. De moment aquesta cançó es queda la número 3. Així obrim l'últim bloc d'avui. All My Life. Ells són els Maps.

0: on neixen els èxits. Fem dissabte.
1: Don't go breaking my heart. Una de les noves cançons que presentem aquesta setmana de Joel Corry. Ara recuperem aquest èxit vuitanter de la banda de Ana José y Nacho. Mecano. El seu conegudíssim Me colé en una fiesta. Gràcies per acompanyar-nos dissabte rere dissabte. Gràcies per connectar amb el Fem Dissabte.

Segurament ha agafat cantant-la. És tot un clàssic dels tardeos vuitanteros. Me colé en una fiesta con Mecano. La recuperem per tu. La recuperem per tu amb les millors dels 70, 80, 90, 2000.

0: Número 2 per Love Sensation, Madonna i Kylie Minogue. Una altra de les cançons que forma part de Confessions 2, l'àlbum supervendes de Madonna, la reina del pop. A punt de conèixer quina és la cançó més important de la setmana. El nostre número 1 per als propers 7 dies.
1: Això és un número 1.

Veo apostar des del primer dia per aquesta cançó de Joel Corry que es diu Whisper i ja l'hem convertit en número 1 del programa. A més, marxem. El proper dissabte tornem a les 11 del matí a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan. A la producció Maria Serrano. Som nosaltres a saludar els capos de la ràdio Josep Lloret i Josep Giral. Jo soc Genís Martínez i per mi està tot un plaer. Bon cap de setmana. I a seguir gaudint de l'estiu que li queden dies encara, eh? Michael Brown. Posa el punt i final. So many men. Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi.

Hi, it's Ed Sheeran.

0: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Quan sentis que toques fons... Quan no puguis seguir el cos, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja. Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
5: This is your summer radio station.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí, de fet, el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta, tant la de risc d'incendi forestal com l'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del mateix Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. El nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria el seu suport perquè tiri endavant. L'acord obre ara una nova etapa de negociació política amb Junts, com dèiem, situat al centre de les converses. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar, no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
3: D'altra banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar i rebutja derogar el decret d'escola inclusiva. Defensa revisar un model que aviat farà 10 anys i obrir un diàleg amb la comunitat educativa i les famílies. Niubó també reconeix decepció per l'error amb les proves PISA, que considera que ha afectat el prestigi del sistema educatiu català. La consellera confia que els programes intensius de llengua i matemàtiques comencin a donar resultats i que les avaluacions que es presentaran al novembre mostrin els primers indicis de millora. En plana de successos, els pares del nadó trobat mort a Santa Bàrbara al Montsià ingressaran a la presó de manera preventiva per ordre del jutge que instrueix el cas. El titular 2 de la plaça 2 d'Amposta ha acordat aquest divendres privació de llibertat, comunicada i sense fiança per als dos detinguts. La parella va ser detinguda dimecres a València i després que prestessin declaració davant del jutjat, les restes del nadó es van trobar dijous al domicili familiar. Finalment, en plana esportiva, Barça i Espanyol juguen demà els partits corresponents a la quarta jornada de la primera divisió de futbol. Els blaugranes visitaran el València mentre que l'Espanyol rep el Sevilla. És tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER. Treballem el futur.
1: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
2: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi que fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Sons de Miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Tella. Es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. Protecció Civil ha convocat aquest matí per això el Comitè Tècnic de Seguiment per la situació conjunta tant de risc d'incendi forestal com el d'avís de calor diurna per aquest cap de setmana. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, que són l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També el nivell 3 del Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions dels bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420 al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, també en successos un macrocontrol de camions de transport a la passeta Sant Sadurní d'Anoia, l'Alt Penedès ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí 35 vehicles pesants. El balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment de temps de conducció i descans, una denúncia per manca de la inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, el nou model de finançament autonòmic ja té calendari després que el Consell de Política Fiscal i Financera l'aprovés ahir enmig de les protestes de les comunitats governades pel Partit Popular. Ara la pilota està a la teulada de Junts per Catalunya, ja que es necessitaria del seu suport perquè tiri endavant. El govern haurà de moure fitxa per aconseguir el suport dels catalans. S'hauran de fer algunes sessions perquè el model pugui tirar endavant. Ho ha reconegut la consellera d'Economia, Alícia Romero, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Jo crec que hi ha elements aquí que es poden treballar. El govern d'Espanya ha dit sempre que està obert a negociar, que està obert a cedir, òbviament, perquè si no el model no s'aprovarà i, per tant, també ha de fer una feina Junts per Catalunya de veure quins són aquells elements que podria doncs, demanar no?, perquè s'incorporin i així doncs, millorar el model de finançament.
2: En cultura, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Antoni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més a partir de les 7 de la tarda. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tallets, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Has vist la nena que han acollit la Maria i l'Albert?
3: Que feliç que sembla.
2: Es veu que calen moltes més famílies acollidores.
4: I si ens informem?
5: L'acolliment familiar és un gest altruista i desinteressat que proporciona un entorn d'estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant que ho necessita durant un temps determinat. En funció de les necessitats dels infants, hi ha diferents modalitats d'acollida. Informa-te'n a acolliment.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu a més que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya també manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori, i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques. El nivell 3 del Pla Alfa, en aquest cas per perill alt d'incendi, està activat a 356 municipis de 32 comarques diferents. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants del 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en un camp proper a l'N420 a terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, un macrocontrol de camions de transport a l'AP7 a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès, ha finalitzat amb un detingut, un investigat i una quinzena de denúncies. Els Mossos han inspeccionat aquest matí un total de 35 vehicles pesants. Com dèiem, el balanç final ha estat de 15 denúncies per incompliment dels temps de conducció i descans, una denúncia per manca d'inspecció tècnica de vehicles, un investigat per la manipulació del tacògraf i un detingut per un delicte de falsedat documental. D'altra banda, en plana cultural, les dues colles dels Xiquets de Valls actuen aquesta tarda a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona en un acte d'homenatge a Toni Gaudí. L'actuació es podrà seguir en directe a través de la plataforma La Xarxa Més, concretament a partir de les 7 de la tarda. I en plana esportiva, en futbol, el Girona buscarà avui la primera victòria del curs com a visitant a segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit, de fet, ha començat a 4:45 d'aquesta tarda. D'altra banda, Barça i Espanyol jugaran demà els seus partits de primera divisió. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor, gerocultora, carnisser, carnissera, dependent, dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors. 20.000 gràcies.
0: Creu Roja.

0: allò
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Hey everybody, we are Moran.

0: Son las 6.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula uns 5 quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45. Primer s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algun les barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa per avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor per avui i demà, principalment a la tarda, a gran part del territori i amb més afectació a punts de l'interior, com en el cas de Lleida, on la previsió és de 8-10 graus per sobre de la mitjana d'un mes de setembre. A més, els agents rurals activen avui el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques catalanes. El nivell 3 d'aquest Pla Alfa per perill alt d'incendi està activat a 356 municipis de 32 comarques més. En successos, els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 7:45 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a la carretera N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, una vintena de persones de diferents entitats ecologistes han protestat a Vidreres, a la Selva, en l'inici dels correbous que se celebren al poble cada festa major. Amb pancartes i un megàfon s'han situat just a l'entrada del recinte per denunciar la tortura que pateixen els animals, asseguren i assenyalen que és una vergonya que això segueixi passant al segle XXI. Per la seva banda, des de l'organització dels correbous, asseguren que no hi ha cap debat al poble i lamenten que la majoria dels que protesten no han estat mai en cap d'aquests correbous. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: les 7. Ripoles FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. Els bombers han estabilitzat fa una hora un incendi al voral de la carretera C58 a Ripollet. El Servei Català de Trànsit ha informat que s'ha obert un carril en sentit nord, però que la via acumula diversos quilòmetres de retencions perquè s'ha hagut de tallar la circulació durant una hora. En sentit sud hi ha també un carril bloquejat i uns 2 quilòmetres encara de circulació lenta. L'avís del foc s'ha rebut poc abans de 4:45 de la tarda. Primer, s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers i un cop estabilitzat el foc s'han quedat 7 dotacions per acabar d'apagar-lo. El cos ha exposat que les flames han afectat vegetació, horts i algunes barraques que hi havia a la zona. Tot plegat mentre es mantenen en alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa tant per avui com per demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per aquest elevat risc d'incendi forestal.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per calor tant per avui com per demà. Per això que busquem més detalls de la previsió de les properes hores i especialment de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
5: Acabem aquest dissabte que ha tornat a ser de rècord a punts de Catalunya, i és que ahir divendres l'Observatori Fabra de Barcelona va registrar 34,2 graus. Avui aquest registre l'ha superat amb escreix, arribant a un rècord de 35,3. A més, a Sant Romà de Vell i al Pallars Jussà també aquest rècord s'ha superat, arribant als 41 graus. Amb una tarda on hem tingut creixement de moltes nuvolades, on ens ha portat algun ruixadet a punts del Ripollès. Demà diumenge acabarem la setmana amb un matí amb la presència de molts núvols als prims de bona part de Catalunya. Sí que seran més espessos a punts al Pirineu i Prepirineu i Lleidatà. També a les Terres de l'Ebre ens espartarem amb núvols més compactes. A la tarda, guanyant el terreny per la franja de Ponent, aquests núvols sense precipitacions, amb una calor que continuarà ben intensa a les hores centrals del dia.
3: A més, els agents rurals restringiran demà l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, per aquest perill extrem d'incendi. El cos ha activat el nivell 4 del Pla Alfa 106 municipis de 17 comarques catalanes i es preveu activar el nivell demà a 294 municipis. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
1: VIP 45. Als 70s, 80s i 90s, a VIP 45, amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret,
2: let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.

0: Son las 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Els termòmetres han tornat a superar àmpliament els 40 graus avui en diversos punts de l'interior de l'Ebre, Ponent, el Camp de Tarragona i la Catalunya Central. La calor intensa i excepcional en ple mes de setembre ha deixat màximes com els 41,2 graus al Carràs, al Segrià, els 40,8 de Sant Romà d'Abella, al Pallars Jussà, o els 40,4 de la capital, a Lleida, els 40,3 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre i al Masroig, també al Priorat, i els 40,2 a Torres de Segre o els 40 a Cardona, al Bages. Tot plegat mentre es mantenen alerta els plans Infocat i Procicat per calor intensa entre avui i demà diumenge, quan es preveu que el risc d'incendi forestal sigui encara més elevat i extens. La consellera d'Interior, Núria Parrón, ha demanat a la ciutadania que extremi la precaució tant davant les altes temperatures com per l'elevat risc d'incendi forestal.
4: La calor que fa és el testimoni de, malauradament, el canvi climàtic ens està situant en una situació clarament complexa on la capacitat d'extinció moltes vegades, i ho hem vist aquest estiu a Catalunya, ho hem vist al conjunt d'Europa, ho hem vist a l'estat espanyol, com ens hem trobat en una situació de greus dificultats per extingir els incendis. Per tant, l'extinció ha d'anar acompanyada dels mitjans necessaris, de la tecnologia, però també de la gestió forestal.
3: A més, els agents rurals restringiran demà diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, a la Noguera, pel perill d'incendi. El COS ha activat el nivell 4 del Pla Alfa a 106 municipis de 17 comarques de cara demà i es preveu activar el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques. En successos, un home de 78 anys de nacionalitat francesa ha mort avui mentre es banyava a la platja de Lloret de Mar. L'avís s'ha rebut a 3:15 de la tarda. El servei d'emergències mèdiques ha tret la víctima de l'aigua inconscient i li han practicat les maniobres de reanimació, però no han pogut salvar-li la vida. S'han mobilitzat 3 unitats terrestres i una aèria del SEM i 3 unitats dels Mossos d'Esquadra, a més de la policia local. Amb aquesta víctima ja són 24 les persones que han mort en platges catalanes des que el 15 de juny va començar la campanya de bany. D'altra banda, també lamentem una altra mala notícia. Els bombers han trobat aquest matí el cos sense vida d'un home de 76 anys que havia desaparegut a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre. L'avís de la desaparició es va rebre ahir divendres pels voltants de 6:45 de la tarda i es va activar un dispositiu de recerca amb una quinzena de dotacions de bombers. Cap a 8:15 d'aquest matí han localitzat el cadàver en uns camps propers a l'N420, al terme de Móra d'Ebre. D'altra banda, en plana cultural, Valls i la Sagrada Família s'han unit aquest dissabte en una cita amb què la capital de l'Alt Camp ha homenatjat Antoni Gaudí pel seu lligam amb el món casteller, fent castells a l'interior de la Sagrada Família. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

que també. Molt bé, com és habitual, rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas i a res, que saludem a tots aquells i aquelles que m'esteu escoltant, per exemple, des d'un altaveu intel·ligent en línia, des del podcast de iVox, Apple Podcast, a vegades Spotify,

Bages. Una forta salutació, Jordi Àngel González, que sé que ens escoltes tot sovint. Bé, també saludem a la gent de l'Anoia, a Lleida, Terres de Ponent, la Terra Ferma. També a Andorra, aquest gran país. Directament a la gent que us trobeu a Formentera, Eivissa, Ses Illes. També a Sitges, al Garraf. A Lleida, penso que ja ho he dit, eh? Sí, sí, sí. I també, com no, a la Costa Daurada, província de Tarragona, a Cunit, amb T final. Molt bé, doncs res, avui començarem el programa. Ja sabeu que hi ha vegades que els oients i algun que altre amic, doncs, ens envien coses. Molt bé, doncs avui el que farem és escoltar un remix que ha fet un amic d'Esparreguera. Ell té un estudi a Esparreguera, és DJ, i bé, el que farem és escoltar directament a una noia que es diu Anne May Cave, més coneguda com Eartha Kitt. Això és un remix que ha fet en Xavi Galvis.

feia Eartha May Kay, més coneguda com Eartha Kitt. Temes com, per exemple, This Is My Life, o aquesta que es diu directament What Is My Man, i que ha remixat el company i amic Xavi Galvis, aquest noi que és DJ i que té un estudi a Esparreguera. A banda de DJ, també Xavi és productor. Té una veu, així et dirà, gràcies Jordi per haver posat el meu remix. Passa't un dia. Molt bé, seguim endavant en aquest començament progressiu musical a Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra i Ses Illes.

una mica de Speed Garage ara mateix, continuant amb Sports i això que es diu I You Want Me. If You Want Me. Si ho llegeixes

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extra.

Peter Haller, que als anys 90 va treure una cançó que es deia Big Love. Ens anem acostant al final del programa per fer contents aquell veí de la mare que els va aparracar a ritme de jamming amb Simon Kitsu i una gent que es diuen Melizos e Gemelos.

0: nosaltres. Com, per exemple, aquesta bonica cançó de Frankie D.P. es diu Higher i ens l'han passat els companys de Who Plays, que no és altra cosa que la discogràfica de Who.
1: Nenes, apa, i sobretot les mares de les nenes.
0: Siau!
1: Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
2: Són les 10.
3: Des d'ara i fins les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
4: A Ripollès FM.